El nom de Déu me colquilleu, cinc encels a trobilleu, dos espès, tres al cabell, nostre senya al mi assei més. M'ha dit que m'endormiessi, que me faria pla un hogardo de mon cors i de mon amo. Mon Déu lleu me colqui, mon Déu lleu me randi. Randi mon amo a diu tu pixant, prendi l'olei per mon tombel, la camisa per mon suari, lo som per ma mort, la coberta per la terra. Nostro damo d'aveniment, de la velo clariment, ma maireto me di jo que el son de vei lo crucifiarieu. Uix plavertat, sos pes clavelassa i mas clavelado, és un costat persat, son cap coronat, i en autonado no viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'hora és un? Qui la dirà un collo sun? Tres collo divendrei sant, no ten que la passiu se prezzarà? Cazzas com esei de pecats, com d'herbos al prat e d'estelos al cel, tu te i vui sereu perdonats, ara ve a l'ur de vostro mort, en si suatiu.